0: música, pot distre cal sapele i part de forma 5G Brain. Hem arribat a presentar també que el tempo del propi Sant Patrí són coca de manica pizza, però la banda té que deixar cara, no van a coca de cara, que cal un llibre de cuba per guardar les coses en tos. En el bon contrari, va gens i en bon que veia-li sota salit com un sali, que van dar com un defini, per el que sí que no es gaire com que va aixecar el llibre per sota tot l'anam amb tot per que va llibre de sí. Som que gràcies a la sobre que ha pensat que porta més en moltes gràcies a la gran gran gran gran gran gran gran gran gran gran gran gran gran gran gran gran gran gran gran gran gran gran el motivat de Sant Dipin i Corral de Pilaia. Del programa Pas de l'Ossassó en Cotor, per tot i d'avui, Bixó i Cien, de Dins, que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal i que l'hagi de pal
1: Poi ti smorsa con un po' di rapidità scopo manuale. Ti sono messo un manuale, like, ti fa

estem bé, sense que se'ns ha mantingut gaire, se'ns ha mantingut sempre. Se'ns ha mantingut sempre amb l'estudi de comunitat, amb l'estudi de la cosa de l'estudi.

0: Conseller, has matat Prani. Vas ferir bon dia. No estaria sòstia si l'home partia de tard. Nàtric sòstia partia amb l'equipa de tard. I una armada per ell sòstia si la ha de ser prema. Conseller, has matat Prani. Vas ferir amb una enruta de sol.
1: Has matat de portar la missió, va a l'ut.
0: El vice de tard, ha de poc partit ser ni gran ni mal, ho portarà si la ho porta.
1: Partit d'indrana, arpes i piquis, has de sol, va ser home. Vice sentit que existien doctor Clara, Pet, Sati, Colitzó, no seran molt objectats per ençà.
0: Perquè tinc la sabata ni una saldaria, no tant de part, no t'hi roc, vici sentit, doctor Dora, si t'ha de ençà.
1: Que ara no és el país molt panguiner, no s'ha de ser, però ha de portar la zona, dirà que em paragui, si jo tràpid a tràpid, ho pensa el tràpid, ho vindrà que ho passar de l'ençà.
0: No s'ha de ser, tia que dirà a mi d'algú, vindrà al present, si jo tràpid, ho faré, ho vindrà que la tràpida, s'ha de ser, ho passar de l'ençà.
1: Dirà que em costo, que t'ha de paragui, jo que s'ha inventat, en vegades escolta les tractories. Passada en agri, que és una vila, ha anat barbàrica, a part del gest un agri del rei, com s'ha de pare, en més ampunació, home, dos potesats, escolta les tractories. Com si ja es portava el rei, sacra, brasori, fas, brasori.
0: Se'n porta de molt suny, d'unacitza, suny, suny, i exemple, eh? Rota, suny, suny, tisa i dos.

0: sistema AVC-PMA, o seria hospital pas per imanar-se'n per catalana en la declaració?
1: Hospital és per dar-ne bé seva, Aru.
0: Tot i ser de tard, no te com per fer ser ni l'ànima o per tant seva o plata.
1: Per què tindrà una gana, si te gistes al sol, si se'n va, i si se'n té que ser el doctor Barat, té, serà a ti, qual és un? No s'ha de projectar els nens, ara.
0: Per què dic, no s'ha de tant ni les guarderies, no?
2: Sunet, sunet, ja s'ha treballat bé, però s'ha de sunet, sunet, 17, 2.

sentit que us fet una contaminació d'interval de la meva aplicació. Tampoc no s'ha fet un servei per la vaig fer una habitació de sap i de la seva website o per la meva regi per la meva tomar i per tant, si la meva no pot venir, jo no sé com ho pot ser perquè a mi és un zil i sama. A la seva sap molt més ara, jo cari que em porti su provar per com a tegi per les escoles amb la de ser impulsats a l'aigua, a la poca per la meva mare, s'ha d'aplicar i vivint a llepar i s'ha fet que va haver-me de l'empleri de l'empleri, s'ha de ser mitja a mitja a llepar i s'ha de ser l'empleri internacional i s'ha de ser l'empleri i això. Si ho pari que fem un 40 de juny, m'ho he dit per aquí, on jo no he premi ni com aquí, el comitè de l'Econ, no hi ha fet-me a la xarxa, potser any, com sóc aquí, com sóc a tu, a la victis, dic-me a fer-me potser any, que el prou, i com dir-me, que s'ha de ser l'empleri, s'ha de ser l'empleri, dic-me, ni fer-me potser any, que fa quan no, ho pot dir que s'ha de ser l'empleri, d'origen, no he parigat a vivir, que això m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic, que m'ho dic,